0: Radio Nacional, Radio 5, Cataluña.
1: Bon dia, és dimarts 11 d'agost, són 3 quarts de 8 del matí. Ens llevem molt pendents de la situació a Colòmbia després del terratrèmol de magnitud 7,4 que deixa més d'un centenar de víctimes. Segons la Generalitat, de moment no en consta cap de catalana. El govern de Salvador Illa assegura que està en contacte amb la delegació catalana al país per seguir la situació dels residents catalans. A Colòmbia hi viuen més de 7.000. Qui també està pendent de les feines de rescat i dels efectes del sisme són els més de 100.000 colombians que viuen a Catalunya que intenten posar-se en contacte amb els seus familiars i amics alhora que s'organitzen per enviar ajuda. En breu en parlem, abans la previsió meteorològica amb l'EMET Jordi Oriós.
2: Bon dia. Avui a Catalunya temperatures amb pocs canvis i valors significativament elevats a zones de l'interior i de l'est de Girona. Avui s'esperen màximes de 38 graus a Lleida, 37 a Girona, 32 a Barcelona i Tarragona. Pel que fa al cel, poc nuvolós al dematí, amb estabilitat, excepte núvols de tipus baix a punts del litoral que creuaran de nord-est a sud-est amb un augment de la nuvolositat d'evolució diurna a partir del migdia a la meitat nord. Al Pirineu i al Prepirineu de Barcelona s'esperen ruixats acompanyats de tormenta i calamarsa que poden ser localment forts de cara a la tarda. Pel que fa al vent, serà fluix de direcció variable tendint a bufar del sud-est cap al migdia. És una informació d'EMET.
1: I pel que fa a les carreteres, segons informa el Servei Català de Trànsit, a aquesta hora hi ha circulació intensa a la P7 entre Sant Sadurní d'Anoia i Subirats per un accident en direcció Tarragona. D'altra banda, també circulació amb retencions per obres a la B20 a Barcelona en direcció Nus-Llobregat. Hi ha un carril tallat i també un carril tallat a la C33, on hi ha circulació amb retencions també per un accident a Montcada i Reixac en direcció Nus de la Trinitat. Salutacions del Sergio Lezcano a les vies de so i de qui us parla, Anna Pujol. Comencem. Pendents de la situació a Colòmbia, després del terratrèmol de magnitud 7,4 que ha sacsejat al nord-oest del país, deixa més de 130 morts i mig miler de ferits. De moment no consten víctimes catalanes ni espanyoles. Què en sabem? Àlex Eloi, bon dia.
3: Bon dia. La Generalitat confirma que de moment no consta cap català afectat. A Colòmbia hi resideixen habitualment uns 7.800 catalans, segons Acció Exterior, tot i que no hi ha una xifra concreta sobre quants hi ha de viatge actualment. A través de les xarxes socials, el president Salvador Illa ha afirmat que està pendent del sisme i en contacte amb la delegació catalana a Colòmbia per seguir la situació dels catalans residents al país. Expressa el seu suport i solidaritat de Catalunya amb el poble colombià. El Ministeri d'Afers Exteriors ha habilitat un telèfon d'emergències i assegura que l'ambaixada d'Espanya a Colòmbia i el Consolat General d'Espanya a Bogotà estan plenament activats i seguint la situació. A l'altra cara de la moneda, a Catalunya, viuen més de 107.000 colombians. És la segona nacionalitat estrangera més nombrosa. Molts d'ells segueixen la situació amb preocupació i intenten contactar amb els seus éssers estimats. Carmen Rosa Bermúdez és la presidenta de la Federació de Colombians a Catalunya en declaracions a aquesta emisora.
4: Desde lejos se tiene más angustia, se tiene más dolor. Hay muchísima gente que no encuentra sus familias, que no les responden. Y a esta distancia pues es más doloroso no saber qué pasa y cómo están.
3: Afirma que ja s'estan posant en marxa per donar suport a les víctimes del terratrèmol.
1: Més de 300 ajuntaments mantenen la seva oposició al Plater, el Pla Territorial per desenvolupar la generació elèctrica amb energies renovables a Catalunya. Els consells comarcals, ajuntaments, els sindicats agraris i també les entitats ecologistes fan una crida a aturar-lo i asseguren que gairebé 12.000 ciutadans hi han presentat al·legacions. Maria Huguet.
5: No estan en contra de les energies renovables, sinó de com s'estan planificant i com es volen implantar a Catalunya, amb el possible impacte sobre els sòls, tant agrícoles com paisatgístics, o l'afectació a la biodiversitat. Escoltem Àlex Terès, president del Consell Comarcal del Pla de l'Estany, Xavier Sánchez, alcalde de Viladasens, i Xavier Vilalta, del Consell Comarcal del Solsonès.
6: No cal trinxar el país per fer la transició energètica.
7: Aquesta suposada sobirania energètica no es pot fer a costa de carregar-se el sector primari i la sobirania alimentària.
8: Al Solsonès li ha destinat 2.600 hectàrees de plaques solars. Això és una autèntica bajanada, és una destrossa de territori total.
5: Reclamen al govern retirar el Plater i planificar-lo bé, consultant a la ciutadania i també aturar els projectes de macrocentrals industrials de renovables.
1: I quan manquen poc més de 24 hores per a l'observació de l'eclipsi solar total demà, alguns municipis des d'on es podrà veure completament, a Ponent, les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona, limiten els accessos a les zones naturals davant l'elevat risc d'incendi. Es prohibirà l'accés de vehicles i persones a Montmaneu i a les àrees boscoses del sud del Segrià. Alguns alcaldes demanen que no vingui més gent perquè diuen ja estan saturats de visitants. Escoltem el batlle de la Granja d'Escarp, Manel Soler, i el de Serós, Josep Antoni Romia.
9: Estem saturats de trucades que rebem amb els ajuntaments per accedir i veure l'eclipse des de tots els llocs dels nostres termes.
10: Que ja tenim ple, o sigui, per tant demanem que no vingui més gent si no té reservada una plaça, perquè pensem que no és, tal com està la situació del risc d'incendis, doncs pot haver problemes.
1: D'altra banda, el Departament de Salut reforça el dispositiu per gestionar l'eclipsi, principalment a les demarcacions de Lleida i de Tarragona. Rosa Quillet.
11: Bon dia, i en aquest sentit, Salut ha previst un pla de contingència sanitària d'acord amb les possibles patologies que es preveu que incrementin la demanda assistencial, especialment les relacionades amb malalties comunes, accidents de trànsit i, sobretot, problemes oftalmològics. I és que no posar-se les ulleres homologades o mirar a ull nu l'eclipsi pot tenir greus conseqüències. Així ho explica la doctora Marta Garrido, oftalmòloga de la Vall d'Hebron.
12: El principal risc de mirar directament al sol durant l'eclipsi sense mesures protectores homologades és de patir dany a la retina central i, com a conseqüència, una pèrdua visual. El que pot produir són defectes de visió, pèrdua de visió o taques centrals. Llavors, davant de l'aparició de símptomes visuals a les hores o dies després de l'eclipsi, és important acudir a un professional de salut visual.
11: Es reforçaran els dispositius d'atenció a 16 centres d'atenció primària de les regions sanitàries de Lleida, Tarragona i Terres de l'Ebre, i també tot el servei d'urgències de l'àmbit hospitalari a l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida, l'Hospital Universitari Joan 23 de Tarragona i l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa.
1: I encara de l'àmbit de la salut, els expliquem que treballar de nit o patir insomni crònic eleven el risc de desenvolupar Covid persistent. És el que diu un estudi de l'Institut de Salut Global de Barcelona, Pau Alemany.
13: Les persones que es veuen obligades a dormir durant el dia tenen un 80% més de probabilitat de tenir aquesta malaltia, que es caracteritza per mantenir els símptomes del Covid durant setmanes o mesos després de la infecció inicial. En aquest sentit, hi ha un factor que agreuja la situació, que és l'obesitat, segons l'estudi en què s'han analitzat 3.000 casos. Però el problema més gran apareix quan, al fet de treballar de nit, se li afeix patir insomni crònic. Aquí el perill es dispara fins al 300%, tal com indica el coordinador de l'estudi, Manolis Coguevinas.
14: Si tens combinació a treballar de nit i tens insomni, allà el risc es fa 2-3 vegades més alt, eh? És seriós. Com hi ha molts treballadors de nit i molta gent que té problemes de son, per això té una importància per la prevenció.
13: Cal apuntar, però, que aquests factors no augmenten el risc de contreure la infecció, sinó que en compliquen i n'allarguen la recuperació.
1: I també els expliquem que el Departament de Drets Socials de la Generalitat posa en marxa el programa pilot Barris per Créixer contra la pobresa infantil, amb més de 200 places d'administratius i de professionals de l'àmbit social. Margues Parfà.
15: La funció dels administratius serà la d'ajudar les famílies vulnerables de 31 municipis de Catalunya a la tramitació de prestacions, i els agents socials faran l'acompanyament d'aquestes famílies en el disseny d'itineraris personalitzats per millorar la seva situació i la dels seus fills. Teresa Llorenç, secretària de Cicles de Vida i Ciutadania.
16: Poden ser perfils diferents de persones que acompanyin aquestes famílies a traçar aquests itineraris que els ajudin a millorar la seva situació i la dels seus fills.
15: El programa actuarà en barris d'aquests municipis amb més vulnerabilitat socioeconòmica i es seleccionaran seguint l'índex elaborat per l'IDESCAT, on marquin una major concentració de pobresa infantil. Seran famílies que compleixin els requisits d'accés a l'ingrés mínim vital o a la renda garantida de ciutadania. El programa pilot començarà aquest mes de setembre i estarà vigent fins al mes de juny del 2029.
1: S'eleven a 18 les víctimes mortals d'ofegaments a les platges catalanes des del 15 de juny, quan va començar la campanya de bany. L'últim ha estat un home de 83 anys, de nacionalitat francesa, que ha mort aquest dilluns mentre es banyava a la platja Nova de Roses, a l'Alt Empordà. El telèfon d'emergència 112 ha rebut l'avís a mig matí, en el qual deia que hi havia una persona que estava inconscient a l'aigua. Els socorristes l'han rescatat i l'han dut cap a la sorra per intentar reanimar-lo, però no han pogut fer res per salvar-li la vida. En esports, parlem de futbol. El Barça acorda amb el Liverpool la cessió de Ronald Araujo fins al 30 de juny del 2027, tot mentre estem pendents de la possible marxa de Ferran Torres i del fitxatge de Rodri. L'equip continua avui els entrenaments de pretemporada. Dani Esclusa, bon dia.
17: Bon dia. El conjunt de Hansi Flick s'entrena aquest matí a la ciutat esportiva Joan Gamper, pendents de si es reincorpora algun dels jugadors mundialistes que encara tenen un dia més de vacances. En principi s'espera per avui l'arribada de Jules Koundé, pendent sobretot de les proves mèdiques que se li realitzaran a Rooney. Bardaggi, lesionat al genoll ahir a l'entrenament, i se sospita que podria ser de gravetat. Pel que fa al mercat, molt pendents de les novetats que hi pugui haver avui, sobretot amb la situació de Ferran Torres, després que el Barça rebutgés ahir la primera oferta formal del Paris Saint-Germain. També de l'operació amb Rodri, amb el conjunt blaugrana i el Manchester City, cada vegada més a prop d'arribar a un acord. Recordem que ahir a la tarda es va fer oficial la cessió de Ronald Araujo al Liverpool. Com deia, l'equip s'exercitarà ja amb la plantilla al complet durant aquesta setmana, abans de viatjar diumenge a Basilea per disputar un amistós contra el Basel.
1: I el Barça femení acaba l'estada de pretemporada a Andorra amb la lesió de Quique Nazaret, que estarà de baixa unes 4 setmanes. Tot i això, el tècnic Pere Romeu fa una valoració positiva.
18: Hem fet una pretemporada força progressiva, anar introduint especificitat en mesura que anaven avançant les sessions, i ara he de reconèixer que aquest estatge d'Andorra ens ha anat molt, molt bé per sentar bases tàctiques, sentar bases de com volem jugar, així que crec que estem en un bon moment.
1: A l'europeu de natació, la mallorquina Estela Tonrat, nedadora del Club Natació Terrassa, disputa aquesta tarda la final de 200 metres esquena femenins. Aquest matí torn també pel nedador de Sitges, Luca Hoch, en els 100 metres llisos. Aquest dilluns no hi ha hagut sort per a les catalanes Ainhoa Campdevadal i Irene Ciércoles, que no han aconseguit medalla en la final dels 4 per 200 metres d'estil lliure, on van quedar en sisena posició, tampoc pel català Ian Florencio. També van competir el nedador Nil Cadavall, que va quedar fora de la classificació als 100 metres de braça masculins. I a l'europeu d'atletisme, el català Jaime Guerra avui participa a la final de salt de llargada després de saltar 8 metres, 12 a la prova d'ahir. De la cultura parlem del que ja és un clàssic de l'estiu, Circ sota les estrelles. El Nits de Circ, que fins ara començava a Besalú i acabava a Roses, enguany també arriba a Palamós, amb les actuacions de circ premiades a grans festivals internacionals. Ens ho explica l'Agnès Batllà.
19: 29 artistes internacionals arribats de 8 països. Els caps de cartell d'enguany són, sens dubte, els trapezistes americans Flying Caballero, recentment guardonats amb el premi del prestigiós Festival de Monte Carlo. Únics al món i a la història en oferir 3 quàdruples salts mortals. Fins llavors, només el trapezista mexicà Alfredo Codona, el 1920, havia realitzat de manera regular el triple salt mortal. Durant un segle va tenir l'hegemonia absoluta, fins que els germans Caballero, amb llarga tradició familiar a les esquenes, ho han aconseguit superar. El director, fundador i mestre de cerimònies del Nits de Circ és Genís Matabosc.
20: Els campions mundials dels grans festivals es donen cita durant únicament 15 nits. És un reguitzell d'artistes internacionals, entre els que destaca els Flying Caballero, probablement els millors trapezistes volants de la història, i amb ells els acompanya el quintet argentí de Malambo Argentans, el duo La Perxa Soma, les grans il·lusions del mag italià David Di Lello, i el duo Crico a les cintes aèries del Circ Estatal de Budapest.
19: Completa el programa el malabarista xilè d'altíssima rapidesa Cris Aguirre, el còmic portuguès César Díaz o el jove artista revelació txec Stefan Borak en la complexa disciplina d'equilibrisme en columnes de cilindres. Un total de 15 representacions entre el 12 i el 30 d'agost a Besalú, Roses i enguany també a Palamós, acompanyats en directe per la Paris Circus Orquestra sota batuta del trompetista francès Pierre Pichot.
1: I la Conselleria de Cultura vol impulsar una companyia nacional de teatre, a més de la ja anunciada de dansa. Ho ha anunciat la consellera Sònia Hernández Almodóvar a l'Agència Catalana de Notícies.
21: Està ara mateix en el terreny d'analitzar-ho i de plantejar-ho. S'ha de treballar amb els sectors i, per tant, nosaltres ho estem analitzant. N'hem parlat de manera informal amb tots ells, però hem de fer un espai de treball per veure com hem d'articular tot això.
1: I acabem el ritme de Sopa de Cabra.

0: Una de les bandes pioneres i referents del rock català enguany celebra 40 anys d'història. Aquesta nit actuen al Festival Jardins de Terramar de Sitges. La cita a partir de les 10. Encara hi ha algunes entrades disponibles.
1: No dormen mai en pau, ja que a vegades s'aixec buscant la llibertat.
0: D'aquesta manera arribem al punt de les 8 del matí. Els deixem ara amb les Mañanes de Ràdio Nacional i els desitgem que tinguin un molt bon dia.

0: Radio 5. Cataluña.
1: Bon dia, són 3 quarts de 9 del matí. Catalunya desperta mirant a Colòmbia, on el terratrèmol de 7.4 a l'escala Richter ha deixat més de 130 morts i mig miler de ferits. De moment, no consten catalans afectats, però cal tenir en compte que és època de vacances i molts es troben actualment de visita al país. És el cas de Dylan Gutiérrez, un barceloní que estava amb la seva família a Pereira, una de les zones més afectades.
2: Tot s'ha començat a derrumbar, tot això, la casa al veí... Tot el terra tremolava, no podíem estar quasi ni de peu perquè ens podíem caure de davant. No puc ni parlar encara, estic amb els trèmols No puc.
1: Tot mentre els prop de 107.000 colombians que resideixen a Catalunya comencen a mobilitzar-se per enviar ajuda. De seguida ho ampliem, abans la informació de serveis. Pel que fa al temps, a partir d'aquest migdia s'activa l'avís groc per pluges i tempestes on es podrien acumular entre 15 i 20 litres per metre quadrat al Prepirineu i Depressió Central de Barcelona i als Pirineus de Lleida i Girona. Les tempestes podrien anar acompanyades de calamarsa i vent fort, com provam la previsió. AEMET, Jordi Oriós, bon dia.
3: Bon dia. Avui a Catalunya temperatures amb pocs canvis i valors significativament elevats a zones de l'interior i de l'est de Girona. Avui s'esperen màximes de 38 graus a Lleida, 37 a Girona, 32 a Barcelona i Tarragona. Pel que fa al cel, poc nuvolós al dematí, amb estabilitat, excepte núvols de tipus baix a punts del litoral que creuaran de nord-est a sud-est amb un augment de la nuvolositat d'evolució diurna a partir del migdia a la meitat nord. Al Pirineu i al Prepirineu de Barcelona s'esperen ruixats acompanyats de tormenta i calamarsa que poden ser localment forts de cara a la tarda. Pel que fa al vent, serà fluix de direcció variable tendint a bufar del sud-est cap al migdia. És una informació d'AEMET.
1: I pel que fa a la mobilitat, com se circula aquesta hora per les carreteres? Servei Català de Trànsit, Mireia Camats, bon dia.
4: Hola, bon dia. A hores d'ara domina la fluïdesa la majoria de vies de la xarxa viària catalana, però comentar-vos que l'autopista P7 hi ha un carril tallat a Santa Maria de Palautordera en sentit Barcelona per un accident i això provoca intensitat en aquest tram. A la mateixa autopista P7 hi ha ocupat el voral de Sant Sadurní d'Anoia en sentit sud per una sortida de via d'un camió i això provoca intensitat. A la C58 hi ha intensitat a Montcada i Reixac en sentit nord, en sentit Terrassa. A la C33 també hi ha trànsit intens a Montcada i Reixac en sentit sud per un vehicle variat que ocupa el voral i està pendent de retirar-se. A la Ronda del de Barcelona, la B20 hi ha retencions entre Horta i Collserola en tots dos sentits per obres. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
1: Salutacions del Sergio Lezcano, el control tècnic, i de qui us parla, Àlex Eloi. Començam. Com dèiem, pendents de la situació a Colòmbia, després del terratrèmol de magnitud 7.4 que ha sacsejat el nord-oest del país, que ha deixat més de 130 morts i mig miler de ferits. De moment, no consten víctimes catalanes ni espanyoles. El govern colombià que vam decebre ha declarat l'estat d'emergència. Anna Pujol, bon dia.
5: Bon dia. La Generalitat confirma que de moment no consta cap català afectat. A Colòmbia en resideixen habitualment uns 7.800, segons Acció Exterior, tot i que no hi ha una xifra concreta sobre quants hi ha de viatge actualment al país. A través de les xarxes socials, el president Salvador Illa ha afirmat que està pendent del sisme i en contacte amb la delegació catalana a Colòmbia per seguir la situació dels catalans residents al país. Expressa el suport i solidaritat de Catalunya amb el poble colombià. De la seva banda, el Ministeri d'Afers Exteriors ha habilitat un telèfon d'emergències i assegura que l'Ambaixada d'Espanya a Colòmbia i el Consolat General d'Espanya a Bogotà estan plenament activats, diu, i seguint la situació. A l'altra cara de la moneda, a Catalunya viuen més de 107.000 colombians. És la segona nacionalitat estrangera més nombrosa. Molts d'ells segueixen la situació amb preocupació i intenten contactar amb els seus éssers estimats. Carmen Rosa Bermúdez és la presidenta de la Federació d'Associacions de Colombians a Catalunya i ha parlat aquesta emissora.
6: Desde lejos se tiene más angustia, se tiene más dolor. Hay muchísima gente que no encuentra a sus familias, que no les responden. Y a esta distancia pues es más doloroso no saber qué pasa y cómo están.
5: Afirma que ja s'estan posant en marxa per donar suport a les víctimes del terratrèmol.
1: A dia i mig, per a l'observació de l'eclipsi solar total, es van definint ja tots els dispositius de seguretat, mobilitat i de salut per a gestionar un fenomen que observaran milions de persones arreu del territori, però especialment a les demarcacions de Lleida i Tarragona, on la durada serà màxima. Rosa Quitllet, bon dia.
7: Bon dia, i en aquest sentit Salut ha previst un pla de contingència sanitària d'acord amb les possibles patologies que es preveu que incrementin la demanda assistencial, especialment les relacionades amb malalties comunes, accidents de trànsit i, sobretot, problemes oftalmològics. I és que no posar-se les ulleres homologades o mirar a ull nu l'eclipsi pot tenir greus conseqüències. Així ho explica la doctora Marta Garrido, oftalmòloga de la Vall d'Hebron.
8: El principal risc de mirar directament al sol durant l'eclipsi sense mesures protectores homologades és de patir dany a la retina central i, com a conseqüència, una pèrdua visual. El que pot produir són defectes de visió, pèrdua de visió o taques centrals. Llavors, davant de l'aparició de símptomes visuals a les hores o dies després de l'eclipsi, és important acudir a un professional de salut visual.
7: Es reforçaran els dispositius d'atenció a 16 centres d'atenció primària de les regions sanitàries de Lleida, Tarragona i Terres de l'Ebre, i també tot el servei d'urgències de l'àmbit hospitalari a l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida, l'Hospital Universitari Joan 23 de Tarragona i l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa.
1: Com dèiem, gràcies, Rosa. No només a nivell de salut, també en plana de mobilitat, hi ha un gran dispositiu de seguretat que comptarà amb 700 Mossos d'Esquadra i 150 agents rurals. També hi haurà restriccions com l'accés a espais naturals, com és el cas de Lleida. Conta'ns, Pepa Santgenís.
9: Els municipis de la Granja d'Escarp, Serós i Almatret al Segrià restringiran demà l'accés de vehicles i persones a zones boscoses i als plans de Montmaneu, un mirador natural del Baix Segre, davant l'elevada afluència de visitants que esperen a la zona amb motiu de l'eclipsi total de sol. Els tres municipis han acordat les mesures aquest dilluns en una reunió a Lleida amb representants dels agents rurals, Protecció Civil i el Departament d'Interior. L'alcalde de Serós, Josep Antoni Ròmia, ha demanat que no s'hi desplacin més persones sense reserva prèvia perquè els espais habilitats ja estan plens.
10: El que hem decidit és que activarem els plans de protecció dels municipis, de la Granja Solar i de Madrid, per tallar els accessos a Pla de Montmaneu i tota aquella zona, perquè ja estem amb un pla Alfa 3, que és restricció total de persones i vehicles que no vinguin, que hi ha moltes altres zones de Lleida per veure-ho perfectament bé.
9: El Departament d'Interior reforçarà els efectius i l'helicòpter dels agents rurals sobrevolarà els espais naturals de Ponent durant tota la jornada.
1: Més de 300 ajuntaments mantenen la seva oposició al Plater, el Pla Territorial per desenvolupar la generació elèctrica amb energies renovables a Catalunya. Els consells comarcals, els ajuntaments, els sindicats agraris i també les entitats ecologistes fan una crida a aturar-lo i asseguren que gairebé 12.000 ciutadans hi han presentat al·legacions. Maria Huguet.
11: No estan en contra de les energies renovables, sinó de com s'estan planificant i com es volen implantar a Catalunya, amb el possible impacte sobre els sòls, tant agrícoles com paisatgístics, o l'afectació a la biodiversitat. Escoltem Àlex Terès, president del Consell Comarcal del Pla de l'Estany, Xavier Sánchez, alcalde de Viladasens, i Xavier Vilalta, del Consell Comarcal del Solsonès.
12: No cal trinxar el país per fer la transició energètica.
13: Aquesta suposada sobirania energètica no es pot fer a costa de carregar-se el sector primari i la sobirania alimentària.
14: Al Solsonès li ha destinat 2.600 hectàrees de plaques solars. Això és una autèntica bajanada, és una destrossa de territori total.
11: Reclamen al govern retirar el Plater i planificar-lo bé, consultant a la ciutadania i també aturar els projectes de macrocentrals industrials de renovables.
1: I ara us contam que treballar de nit o patir insomni crònic eleven el risc de desenvolupar la Covid persistent, segons un estudi de l'Institut de Salut Global de Barcelona. Pau Alemany, bon dia.
15: Les persones que es veuen obligades a dormir durant el dia tenen un 80% més de probabilitat de tenir aquesta malaltia, que es caracteritza per mantenir els símptomes del Covid durant setmanes o mesos després de la infecció inicial. En aquest sentit, hi ha un factor que agreuja la situació, que és l'obesitat, segons l'estudi en què s'han analitzat 3.000 casos. Però el problema més gran apareix quan, al fet de treballar de nit, se li afeix patir insomni crònic. Aquí el perill es dispara fins al 300%, tal com indica el coordinador de l'estudi, Manolis Coguevinas.
16: Si tens combinació treballant de nit i tens insomni, allà el risc es fa 2-3 vegades més alt, eh? És seriós. Com hi ha molts treballadors de nit i molta gent que té problemes de son, per això té una importància per la prevenció.
15: Cal apuntar, però, que aquests factors no augmenten el risc de contreure la infecció, sinó que en compliquen i n'allarguen la recuperació.
1: En esports, parlant de futbol, el Barça acorda amb el Liverpool la cessió de Ronald Araujo fins al 30 de juny del 2027, tot mentre estem pendents de la possible marxa de Ferran Torres i el fitxatge de Rodri. L'equip continua avui els entrenaments de pretemporada. Dani Esclusa, bon dia.
17: Bon dia. El conjunt de Hansi Flick s'entrena aquest matí a la ciutat esportiva Joan Gamper, pendents de si es reincorpora algun dels jugadors mundialistes que encara tenen un dia més de vacances. En principi s'espera per avui l'arribada de Jules Koundé, pendent sobretot de les proves mèdiques que se li realitzaran a Rooney. Bardaggi, lesionat al genoll ahir a l'entrenament, i se sospita que podria ser de gravetat. Pel que fa al mercat, molt pendents de les novetats que hi pugui haver avui, sobretot amb la situació de Ferran Torres, després que el Barça rebutgés ahir la primera oferta formal del Paris Saint-Germain. També de l'operació amb Rodri, amb el conjunt blaugrana i el Manchester City, cada vegada més a prop d'arribar a un acord. Recordem que ahir a la tarda es va fer oficial la cessió de Ronald Araujo al Liverpool. Com deia, l'equip s'exercitarà ja amb la plantilla al complet durant aquesta setmana abans de viatjar diumenge a Basilea per disputar un amistós contra el Basel.
1: I el Barça femení acaba l'estada de pretemporada a Andorra amb la lesió de Quique Natzaret, que estarà de baixa unes 4 setmanes. Tot i això, el tècnic Pere Romeu fa una valoració positiva de l'estaix.
18: Hem fet una pretemporada força progressiva, anar introduint especificitat en mesura que anaven avançant les sessions, i ara he de reconèixer que aquest estaix d'Andorra ens ha anat molt, molt bé per sentar bases tàctiques, sentar bases de com volem jugar, així que crec que estem en un bon moment.
1: A l'europeu de natació, la mallorquina Estela Tonrat, nedadora del Club Natació Terrassa, disputarà aquesta tarda la final del 200 metres esquena. Femenins, aquest matí torn també pel nedador de Sitges, Luca Hoch, en els 100 metres llisos. I a l'europeu d'atletisme, l'atleta català Jaime Guerra avui participarà en la final de salt de llargada després de saltar 8,12 metres en la prova d'ahir. De la cultura, l'actuació de l'excantant de Mecano, Ana Torroja, aquest dilluns a la nit ha tancat la 59a edició del Festival Internacional de Música de Cambrils. Pilar Ribàs.
19: Segons els organitzadors, fins a 20.000 persones han assistit als 14 concerts que s'han celebrat amb el Parc del Pinaret com a escenari principal. En algunes de les actuacions s'ha penjat el cartell d'entrades exaurides. Isaac Alvesa, organitzador del festival, en fa una valoració positiva.
20: La valoració des de l'organització del Festival Internacional de Cambrils ha estat molt positiva. Al voltant de 20.000 espectadors entre els 14 dies de concert, amb algunes entrades exaurides, com ha estat el concert de Joan Dausà, el concert de Siloé, l'actuació de la Gran Chapelle al Parc Samà i també el concert d'Emma Smith i Ignasi Terraza Trio.
19: Pels diferents escenaris també han passat la Diva amb Barcelona Big Blues Band, el Quartet Gerard, la Ludwig Band, Lucrecia, Valeria Castro o el tribut a Coldplay, entre altres.
1: I encara de la cultura, parlant del que ja és un clàssic de l'estiu, Circ sota les estrelles, el Nits de Circ, que fins ara començava a Besalú i acabava a Roses. Enguany també arriba a Palamós amb les actuacions de circ premiades a grans festivals internacionals, d'Agnès Batlle.
21: 29 artistes internacionals arribats de 8 països. Els caps de cartell d'enguany són, sens dubte, els trapezistes americans Flying Caballero, recentment guardonats amb el premi del prestigiós Festival de Monte Carlo. Únics al món i a la història en oferir 3 quàdruples salts mortals. Fins llavors, només el trapezista mexicà Alfredo Codona, el 1920, havia realitzat de manera regular el triple salt mortal. Durant un segle va tenir l'hegemonia absoluta, fins que els germans Caballero, amb llarga tradició familiar a les esquenes, ho han aconseguit superar. El director, fundador i mestre de cerimònies del Nits de Circ és Genís Matabosc.
22: Els campions mundials dels grans festivals es donen cita durant únicament 15 nits. És un reguitzell d'artistes internacionals, entre els que destaca els Flying Caballero, probablement els millors trapezistes volants de la història. I amb ells els acompanya el quintet argentí de Malambo Argentans, el duo La Perxa Soma, les grans il·lusions del mag italià David Di Lello, i el duo Crico a les cintes aèries del Circ Estatal de Budapest.
21: Completa el programa el malabarista xilè d'altíssima rapidesa Cris Aguirre, el còmic portuguès César Díaz o el jove artista revelació txec Stefan Borak en la complexa disciplina d'equilibri en columnes de cilindres. Un total de 15 representacions entre el 12 i el 30 d'agost a Besalú, Roses i enguany també a Palamós, acompanyats en directe per la Paris Circus Orquestra sota batuta del trompetista francès Pierre Pichot.
1: Doncs amb el Nit de Circ arribem al punt de les 9. Més informació en aquesta sintonia i al portal web rtb-e.cat. Tingueu un molt bon dia.

0: Radio Nacional, Radio 5, Catalunya.
1: Bona tarda. 132 morts i mig miler de ferits és el balanç fins ara del terratrèmol de magnitud 7,2 que ahir sacsejava l'oest de Colòmbia, però segons Acció Exterior no hi ha constància que cap dels 8-9.000 catalans que hi viuen hagin pres mal. Així també ho confirmava en declaracions a Ràdio 4 amb Francesc Minguell, president de l'Associació de Catalans de Colòmbia.
2: Alguns que sí estan residint al Eje Cafetero, a la zona de Pereira, Manizales, doncs sabem que han patit a casa seva, han patit desperfectes, però ells estan bé de salut.
1: Amb tot, el govern manté el contacte amb la delegació del govern dels Estats Andins i els casals catalans per fer-ne seguiment. De fet, en poc més d'una hora, el conseller d'Exteriors, Jaume Duch, s'hi reunirà per videoconferència per conèixer la situació dels catalans i rebre la informació actualitzada. Tot plegat la vigília del fenomen astronòmic més esperat, l'eclipsi de sol total, que segons Trànsit provocarà molts desplaçaments per veure-la el millor possible. En aquest sentit, no només s'han desplegat dispositius locals de seguretat, també de mobilitat. Els Mossos desplegaran 700 efectius i especialment a la P7 i a la 2 amb 180 agents, perquè estimen que sobretot la P7 serà la via amb més trajectes. Ramon Lamiel, director del Servei Català del Trànsit.
3: Recomanem ser molt prudents amb l'autopista P7, d'acord? L'autopista P7, especialment a la zona dels dos carrils de l'Ebre, pot patir perquè té una capacitat només per dos carrils.
1: Hores d'ara, tant a la zona de Ponent com Tarragona i les Terres de l'Ebre, els punts de millor observació ja han començat a desplegar els dispositius de seguretat locals. Barcelona ho farà demà. I a l'Ella, el Maresme, s'ha convertit en el municipi amb més renda per habitant de Catalunya, més de 35.000 euros, i per primer cop supera Matadepera. A l'altra banda, tanca el rànquing, salta el Gironès, amb la renda més baixa, inferior als 14.000 euros per persona. Als municipis rics, la major part dels ingressos familiars procedeixen de la renda salarial. En canvi, als més empobrits, les subvencions públiques representen fins al 40% de la renda, com apunta l'economista Ángel Hermosilla.
4: Quan són comunitats, podríem dir, més vulnerables o més empobrides, doncs aquí hi ha una participació del sector públic a través de transferències públiques, com per exemple subvencions, molt més elevades.
1: L'Ajuntament de Barcelona instal·larà prop de 100 càmeres noves en diferents punts de la ciutat abans que acabi aquest any. Un reforç a les 186 que hi ha actualment per millorar la vigilància de les zones on hi ha més aglomeració de gent i dissuadir de qualsevol acció delictiva. Albert Batlle, tinent d'alcaldia de Seguretat.
5: Un model que, com sovint diem, combina prevenció, proximitat, coordinació institucional i tecnologia per protegir millor la ciutadania, reforçar la convivència i preservar la qualitat de vida als nostres barris.
1: Tot això i més quan passin 10 minuts de les dues. Ara la informació de serveis. Servei Català del Trànsit, Mireia Camats, bona tarda.
6: Hola, bona tarda. A hores d'ara hem de destacar l'autopista AP7 i retencions de Martorella, Sant Sadurní d'Anoia en sentit sud per tasques de retirada d'un camió accidentat que obliguen a restringir un carril. A la mateixa autopista AP7 hi ha retencions del Vendrell a Roda Barà en sentit sud, però no és obres que tallen un carril. A l'AP7 a més hi ha retencions de Castellbisbal al Papiol en sentit Girona per un vehicle avariat i en aquest cas també hi ha un carril tallat. A la 2 hi ha Coajorba en sentit Lleida per obres. La Nacional 340 hi ha retencions de Roda de Barà a Creixell en sentit sud. A la C26 es dona pas alternatiu al Gerri per un accident i això provoca retencions en tots dos sentits. A la C66 també es dona pas alternatiu a Banyoles en tots dos sentits per un incendi d'un camió i això provoca retencions en ambdós sentits de la marxa. A la C63 hi ha Coll Lloret de Mar en sentit sud. A la Nacional 2 hi ha retencions a la Jonquera en sentit Girona. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la Ronda Dalt hi ha retencions d'Horta a Collserola en tots dos sentits per obres i la Ronda Litoral hi ha retencions de Rambla Prima a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
1: També expliquem que ja ha començat el tall de servei de ferrocarrils entre les estacions de Gràcia i Sarrià de la línia Barcelona-Vallès per obres de renovació i també molt pendents del temps a Emet, Jordi Oriós.
7: Avui a Catalunya, cel poc ennuvolat en general, amb un augment de la nuvolositat cap a la tarda i a les zones del Pirineu i de l'interior de Barcelona, probabilitat de ruixats acompanyats de tormenta i calamarsa que poden ser localment forts. Pel que fa a les temperatures, les màximes avui amb valors significativament elevats en zones de l'interior, les valls del Pirineu Occidental i a l'est de Girona. Avui s'esperen màximes de 38 graus a Lleida, 37 a Girona, 32 a Barcelona i Tarragona. Pel que fa al vent, avui bufarà variable, tendint a sud-est a partir del migdia.
1: La informació continua en aquesta sintonia. Bona tarda.

0: pitjor, la casa del veí, tot el terra tremolava. No podíem estar quasi ni de peu perquè ens podíem caure.
1: Des de la Federació d'Associacions de Colombians a Catalunya diuen que s'estan organitzant per enviar ajuda al seu país, però de forma segura. Carmen Bermúdez, presidenta de la Federació.
2: Nosotros vamos a tratar de organizarnos para poder hacer recogida, pero que la vamos a hacer de una manera que de verdad sea efectiva y que llegue a donde tiene que llegar. No queremos recoger por recoger, una cosa que digamos es efectiva y va a llegar a la gente.
1: El conseller d'Afers Exteriors, Jaume Duch, mantindrà una trobada aquesta tarda per videoconferència amb els casals catalans a Colòmbia per conèixer la situació dels catalans i rebre informació actualitzada.
3: L'eclipsi solar d'aquest dimecres comença a escalfar motors. A les 8 d'aquest vespre, al Parc de l'Amfiteatre de Tarragona, hi haurà l'acte institucional del Compte Enrere. Estarà presidit pel president de la Generalitat, Salvador Illa, acompanyat de diversos consellers, entre d'altres autoritats. Demà, Catalunya registrarà una mobilitat excepcional amb destinació a les principals zones d'observació de l'eclipsi, les Terres de l'Ebre, el Camp de Tarragona i Ponent. Per aquest motiu, el Servei Català de Trànsit i els Mossos han preparat un dispositiu especial per facilitar els desplaçaments i garantir la seguretat viària. L'autopista AP7 serà l'eix principal de mobilitat i per això recomanen utilitzar altres vies per distribuir els desplaçaments segons la destinació d'observació d'aquest fenomen. Maria Huguet.
4: El missatge és clar. Si pots veure l'eclipsi des de casa, no et moguis. Si et mous, és preferible fer-ho amb transport públic i si agafes el cotxe, planifica't i no t'aturis ni aparquis a les vies per veure el fenomen. El Servei Català de Trànsit recomana especial prudència a la P7 des de Cambrils fins a Terres de l'Ebre, on hi ha dos carrils i cal preservar-ne la capacitat i circular per vies alternatives, la C25 i la 2 cap a Ponent, la P2 per anar a Lleida, Borges Blanques, Valls o Prades i la 7 i la Nacional 340 per moure's entre el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. També hi haurà restriccions per als camions. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
5: En sentit sud hi haurà restricció de les 5 de la tarda a les 12 de la nit i en sentit nord hi haurà una limitació de camions. Podran circular a la dreta i a 80.
4: Els Mossos desplegaran 700 efectius durant el dispositiu, 180 de l'especialitat de trànsit i Protecció Civil afegeix compte amb la calor. Imma Soler en declaracions a Ràdio 4.
6: Que s'hidratin bé, que portin líquids, que vagin també amb barret, amb crema.
4: I no s'aturar la xarxa de telecomunicacions al moment de l'eclipsi.
3: Ho dèiem, la ciutat de Lleida serà un dels punts privilegiats per veure demà aquest eclipsi. L'Ajuntament ja ha posat en marxa el dispositiu que ha organitzat perquè l'allau de visitants que s'espera pugui gaudir d'aquest fenomen astronòmic. A la capital del Segrià s'han organitzat dos punts d'observació al Seu Vella i al barri de Magraners amb una capacitat de 12.000 persones. Les entrades gratuïtes fa dies que estan exaurides. L'Ajuntament repartirà 15.000 ulleres i 200 efectius vetllaran per la seguretat a la ciutat. Pepa Sant Genís.
7: Aquest matí la paeria ja ha començat a posar en marxa el dispositiu que ha organitzat a la ciutat de Lleida per garantir demà una observació de l'eclipsi solar amb seguretat. La Seu Vella, amb una capacitat per 2.000 persones i una esplanada al barri de Magraners per 10.000, són els dos punts d'observació que han organitzat a la capital del Segrià. Les entrades gratuïtes fa dies que estan exaurides, però l'Ajuntament és conscient de l'expectació que genera l'eclipsi i que molta gent vindrà sense reserva. Cristina Morón, alcaldessa accidental de Lleida.
8: Ja entrades als dos punts d'observació s'han exhaurit, però que evidentment no podem controlar quantes persones decidiran a última hora venir a la nostra ciutat a poder observar l'eclipsi. Tenim guàrdia urbana al carrer, als punts d'observació, però serà a partir de les 3 de la tarda quan ja començarà l'operatiu específic. Començaran a tancar els accessos a la Seu Vella.
7: Dins aquest dispositiu també s'han habilitat zones d'aparcament per facilitar la mobilitat a peu. L'Ajuntament repartirà 15.000 ulleres i 200 efectius vetllaran per la seguretat. L'expectació per veure l'eclipsi a Lleida s'ha traduït en el 100% d'ocupació hotelera i suposarà un impacte econòmic a la ciutat de 300.000 euros.
3: L'Ajuntament de Barcelona també activarà demà un dispositiu especial de seguretat, mobilitat i convivència entre les 2 de la tarda i la mitjanit que implicarà totes les unitats operatives del cos. Així, la Guàrdia Urbana de Barcelona reforçarà la vigilància als miradors, les platges, Collserola i altres espais oberts davant la previsió de concentracions de persones per seguir aquest eclipsi solar. Però en aquest context, el Departament de Recerca i Universitats posa en marxa el projecte Solaris per estudiar com reacciona el cos humà durant l'eclipsi solar total. Anna Pujol.
9: És un projecte en col·laboració amb el Vall d'Hebron, Institut de Recerca i l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya que vol analitzar la relació entre les emocions que desperta l'observació d'un eclipsi solar total i les respostes fisiològiques de l'organisme. Més de 1.600 persones s'han sumat al projecte Solaris descarregant-se l'aplicació al telèfon mòbil i participant-hi amb un rellotge intel·ligent i encara s'hi pot sumar qui ho vulgui. Teresa Sanchís és la directora general de Recerca i ha parlat a

0: Diu 4.
1: La hipòtesi és que hi hauran canvis, no? Però volem saber, a lo millor, doncs, si aquests canvis van variant conforme a la totalitat. Volem saber, no, quines variables del nostre ritme reaccionen amb més intensitat i com evolucionen abans, durant i després de la totalitat.
0: Esperen tenir els resultats entre setembre i octubre. Fins ara, els efectes dels eclipsis s'han estudiat àmpliament en animals, plantes i insectes, i s'han documentat canvis en l'activitat, el repòs o l'alimentació, però, en canvi, hi ha pocs estudis sobre la resposta fisiològica i emocional en humans.
2: Edició migdia.
3: 2:21. Per primer cop, la localitat d'Alella, al Maresme, es converteix en el municipi amb més renda de Catalunya, superior als 35.000 euros. A la banda contrària, tanca el rànquing la localitat de Salt, al Gironès, amb ingressos per habitant inferiors als 14.000 euros. Climent Sabater.
4: La renda familiar a Alella, de 35.000 euros, fa que aquest municipi del Maresme desbanqui per primer cop la localitat de Matadepera. El secretari del Col·legi d'Economistes de Catalunya, Àngel Hermosilla, n'apunta algunes raons.
5: És més barat des del punt de vista immobiliari que Barcelona i també té un gran atractiu, podríem dir, en quant a qualitat de vida, perquè està a prop del mar. Llavors això fa que vingui gent no només de Barcelona, que busca un habitatge de més qualitat i un entorn més agradable, sinó fins i tot de l'estranger.
4: Segueixen a l'Ella per aquest ordre Matadepera, Sant Just d'Esberg, Cabrils i Sant Cugat, tots amb ingressos superiors als 30.000 euros per habitant. En canvi, Salt és la localitat amb una renda més baixa, 13.000 euros. Després venen Lloret de Mar i Castelló d'Empúries amb uns 14.000 euros en tots dos casos. Als municipis rics, la major part dels ingressos familiars procedeixen de la renda salarial. En canvi, els més empobrits, les subvencions públiques representen fins al 40% de la renda.
5: Quan són comunitats, podríem dir, més vulnerables o més empobrides, doncs aquí hi ha una participació del sector públic a través de transferències públiques, com per exemple subvencions, molt més elevades.
4: La renda familiar mitjana a Catalunya s'apropa als 21.000 euros per habitant. Només 5 comarques, totes a Barcelona, la superen.
3: Doncs, parlant de Barcelona, l'Ajuntament instal·larà prop de 100 càmeres noves en diferents punts de la ciutat abans que acabi aquest any per reforçar la seguretat en zones considerades més conflictives. Pau Alemany.
6: L'Anella Olímpica, el Parc de la Pegaso o el Passeig del Born són tres de les ubicacions en què, a partir de l'any vinent, hi haurà càmeres de videovigilància. Així ho ha detallat el tinent d'alcalde de la ciutat, Albert Batlle, que ha justificat la tria d'aquests espais per motius de massificació, activitat delictiva i terrorisme.
7: Espais de gran concentració de persones, espais de concentració de l'activitat delictiva i espais susceptibles, doncs, de ser utilitzats com a espais per l'activitat terrorista.
6: També a la Rambla del Raval o a la plaça Reial se'n posaran una vintena més per, segons Batlle, fer un efecte dissuasiu. L'objectiu és passar de les gairebé 200 càmeres actuals fins a 500 abans que acabi la legislatura.
3: I Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant es prepara per mantenir l'activitat relacionada amb l'energia quan es tanqui la central nuclear de Vandellòs 2. Amb aquesta finalitat, impulsa la construcció d'un centre d'investigació d'energies renovables. La intenció és que el centre sigui punter a nivell estatal i internacional. Els detalls, Pilar Ribas.
8: En una primera fase, que ha de quedar enllestida el 2028, es construiran els edificis on s'ubicarà tota la part d'investigació, la formació dels cicles formatius i també certificats professionals del Servei d'Ocupació de Catalunya vinculats a l'electricitat, l'eficiència energètica, les energies renovables o la gestió de l'aigua. Assumpció Castellví, alcaldessa de la localitat, destaca la importància del projecte en declaracions a aquesta emissora.
9: És un projecte que no és de municipi, sinó que, insisteixo, és de país, i de país vull dir amb gran, és a dir, me'n vaig a nivell d'Europa i a nivell mundial, perquè centres així grans que estudien com reaprofitar i reconduir les energies renovables, falta molt per aprendre i falta molt per indagar i falta moltíssim per millorar, i per tant doncs creiem que és una gran oportunitat.
8: Batejat com a Centre d'Innovació, Recerca i Formació en Eficiència i Energies Renovables, es construirà el polígon industrial Les Tàpies en uns terrenys municipals. Tindria un cost d'uns 6,7 milions d'euros, finançats principalment pel Fons de Transició Nuclear.
3: Doncs encara amb dades, el registre de donants de medula òssia RETMO gestionat per la Fundació Internacional Josep Carreras ha tancat el primer semestre d'aquest any amb 14.000 nous donants, un 9% per sobre de l'objectiu previst per aquest 2026 i que situa la xifra total de donants a tot l'Estat amb més de 530.000, una dada que consolida la tendència a l'alça dels últims anys, permetent alhora augmentar els trasplantaments per a leucèmies i altres malalties de la sang. I en aquest punt és moment de la informació esportiva. Denis Clusa, bona tarda.
10: Bona tarda, Anna.
2: Esports. El Barça s'ha entrenat aquest matí a la ciutat esportiva Joan Gamper amb la principal novetat de Jules Koundé, el lateral francès. S'ha reincorporat avui després de la seva participació al Mundial amb la selecció francesa, amb la qual va disputar el partit pel tercer i quart lloc. Precisament Koundé és un dels noms que ha sonat durant les últimes hores amb referència al seu futur, que sembla que no acaba d'estar del tot clar al conjunt blaugrana. Recordem que Deco està intentant agilitzar l'operació sortida i el francès és un dels jugadors amb millor cartell a nivell europeu. I a aquesta hora de la tarda continuem també molt pendents del comunicat mèdic que pugui facilitar en qualsevol moment el club blaugrana respecte a Rooney Bardaghi. Recordem, el davanter suec es va lesionar i a l'entrenament i tot apunta a que pugui tenir afectat el lligament encreuat del genoll dret. Mentrestant, matí de calma tensa en referència a les operacions de mercat. Recordem que el Barça va rebutjar ahir una primera oferta del Paris Saint-Germain per Ferran Torres i que les negociacions amb el Manchester City per Rodri continuen endavant. En ambdós casos, l'acord sembla proper i la principal diferència ara mateix continuaria estant en la xifra final de les operacions i, sobretot, en el repartiment entre fixes i variables. D'altra banda, l'Espanyol ha tornat avui als entrenaments amb una sessió de gimnàs. Demà hi haurà la presentació oficial de l'últim fitxatge per Ícul, central basc Unai Núñez. El diumenge el debut a la Lliga contra el Llevant. Pel que fa al Girona, l'equip ultima la seva preparació per debutar a la Lliga de Segona Divisió aquest pròxim diumenge davant el Leganés, amb la bona notícia de l'èxit de la seva campanya d'abonament. Josep Guardiola.
10: El descens a Segona Divisió no ha minvat la fidelitat de l'afició del Girona i el club va anunciar que ha tancat la campanya d'abonaments amb la renovació d'un 96,6% dels abonats. El mateix club anuncia que fa pujar els abonats fins als 10.000, que es converteix en xifra històrica per l'entitat.
2: Gràcies, Josep. L'altre equip català de segona divisió, el Sabadell, descansa avui abans de tornar demà als entrenaments amb la vista posada ja en el seu debut dilluns al camp de l'Sporting de Gijón.
3: Gràcies, Dani.
2: Gràcies.
3: I en el temps de la cultura ja és un clàssic de l'estiu, Circ sota les estrelles, els nits de circ que fins ara començava a Besalú i acabava a Roses, doncs enguany també arriba a Palamós amb les actuacions de circ premiades a grans festivals internacionals. Ens ho explica tot l'Agnès Batlló.
11: 29 artistes internacionals arribats de 8 països. Una nova edició del Nits de Circ en qüestió de dues setmanes mourà la seva carpa amb graderia i sense sostre per 3 emplaçaments diferents. Els jardins del Molí de Besalú, la Ciutadella de Roses i ara també la plaça Cerquella de Palamós. Els caps de cartell d'enguany són, sens dubte, els trapezistes americans Flying Caballero, recentment guardonats amb el premi del prestigiós Festival de Monte Carlo. Únics al món i a la història en oferir 3 quàdruples salts mortals. Fins llavors, només el trapezista mexicà Alfredo Codona, el 1920, havia realitzat de manera regular el triple salt mortal. Durant un segle va tenir l'hegemonia absoluta, fins que els germans Caballero, amb llarga tradició familiar a les esquenes, ho han aconseguit superar. El director, fundador i mestre de cerimònies del Nits de Circ és Genís Matabosc.
12: Els campions mundials dels grans festivals es donen cita durant únicament 15 nits. És un reguitzell d'artistes internacionals, entre els que destaca els Flying Caballero, probablement els millors trapezistes volants de la història. I amb ells els acompanya el quintet argentí de Malambo Argentans, el duo La Perxa Soma, les grans il·lusions del mag italià David Di Lello, i el duo Crico a les cintes aèries del Circ Estatal de Budapest.
11: Completa el programa el malabarista xilè d'altíssima rapidesa Cris Aguirre, el còmic portuguès César Díaz o el jove artista revelació txec Stefan Borak en la complexa disciplina d'equilibri en columnes de cilindres. Un total de 15 representacions entre el 12 i el 30 d'agost a Besalú, Roses i enguany també a Palamós, acompanyats en directe per la Paris Circus Orquestra sota batuta del trompetista francès Pierre Pichot.
3: I nosaltres avui acabem aquest bloc informatiu amb Rosario.

La cantant actua avui al Festival de Cap Roig, on presenta el seu nou disc Universo de Ley, un treball discogràfic que dona nom també a una gira concebuda com un recorregut per més de 3 dècades de trajectòria. El concert, que ha penjat el cartell d'entrades exaurides, combina noves versions dels seus primers èxits amb cançons que han marcat diferents generacions. Així arribem al punt i final d'aquest informatiu. Gràcies per la seva atenció. Poden continuar informats en el web rtbaixaep.cat. Bona tarda.